Tenim a Arbúcies una temperatura de 21 graus i una humitat del 93%.

0: Sintonitza Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
1: La teva veu, la teva ràdio.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 20 graus i una humitat del 93%.

0: begins.
1: Estem amb tu des de 1985.
2: Ràdio Arbúcies, la teva emissora local.
1: 107.6 FM.
3: Thank you.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 19 graus i una humitat del 94%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 19 graus i una humitat del 94%.

Informació, proximitat, música...

Tenim a Arbúcies una temperatura de 19 graus i una humitat del 94%.

0: Informació, proximitat, música...
1: La fórmula que copien altres emissores. Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
2: This is the remix. The Jeeps pump this new remix.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 18 graus i una humitat del 95%.

0: En punt les 8 del matí. Primer titular a aquesta hora pel trànsit, Mariluz García, bon dia.
1: Hola, bon dia. Es fa pas alternatiu a la carretera L200 a Miralcamp, al Pla d'Urgell, a causa d'un accident, i a Barcelona, aturats a la Ronda de Dalt entre Hort i la Vall d'Hebron, direcció Llobregat, de Sant Gervasi a Vallcarca en sentit Besòs per obres, i la Ronda Litoral entre Diagonal Mar i el Poble Nou en direcció al Nus al Llobregat.
0: La Unió Europea acoll a Espanya perquè passi a tornar al Marroc tots els migrants que van entrar a Ceuta a finals de juliol, també els menors d'edat. El PP s'hi suma i exigeix a la Moncloa que passi a l'acció. Des del Ministeri d'Infància han contestat assegurant que estan absolutament en contra de deportar menors. Ja està en marxa als Estats Units el judici contra Meta, acusada d'haver dissenyat les seves xarxes socials com Instagram deliberadament per crear addicció als adolescents. La demanda sosté que l'empresa ha prioritzat retenir els joves a les seves plataformes davant de protegir-ne la salut i el benestar. El Tribunal Suprem tanca la porta que els agressors masclistes intentin esquivar la presó acollint-se a la llei trans. En una sentència, el Tribunal estableix que el canvi de gènere al registre civil no esborra una condemna prèvia per violència masclista. L'any passat només es va començar a construir habitatge protegit en un de cada quatre municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona. Ho denuncia l'Associació de Promotors de Catalunya, que alerta que els últims 5 anys no s'ha construït cap habitatge protegit en més de la meitat dels municipis metropolitans. Els Mossos i la Policia Local de Lleida mantindran tota aquesta setmana el desplegament preventiu al barri de Balàfia per evitar més incidents interètnics. Membres de la comunitat pakistanesa es van reunir ahir amb l'Ajuntament per mirar de solucionar el conflicte amb un grup de joves de la ciutat que els hauria robat, cosa que va derivar en una batalla campal i que ja s'ha saldat amb 12 detinguts. Avui els termòmetres tocaran sostre abans de la baixada de temperatures que es preveu per demà. Els experts avisen que la calor desmesurada d'aquest estiu no només afecta les persones que tenen malalties prèvies de base, sinó també les persones que estan sanes. Mor als 74 anys Delfín Amaya, membre del mític duo Los Amaya i una de les figures clau de la rumba catalana. Amb el seu germà José va contribuir a popularitzar el gènere i va deixar èxits com Vete o Caramelos. I Miguel Ríos va posar el punt final ahir al Festival de Cap Roig amb un concert on el públic va poder gaudir de les cançons més emblemàtiques de la seva llarga trajectòria i d'algunes del nou àlbum. L'últim Ovals en tota aquesta edició del festival ha atret més de 46.000 espectadors amb una mitjana d'ocupació als concerts del 86%.
2: Esports.
0: Montse Raia, bon dia.
3: Hola, bon dia. El Barça es presenta aquest vespre davant de l'afició amb el nou fitxatge Rodri, que ahir van presentar com a nou jugador. El madrileny diu que el Barça era la seva primera opció. Els blaugranes juguen avui al trofeu Joan Gamper contra l'Al-Ahly egipci a les 8 del vespre amb la transmissió de la TDT a Catalunya Ràdio. L'Espanyol presenta aquest migdia Vanya Derkusic com a nou jugador. A segona, el Sabadell presentarà dos nous fitxatges, Edgar González i Gastón Vallés, i el Girona incorpora el central ganès de 28 anys, Abdul Munin, que arriba lliure del Rayo.
0: I encara calor intensa avui, però a partir de demà comença a baixar la temperatura. Al matí serà solellat i la tarda amb nuvolades i ruixats al Pirineu Oriental i al vespre a l'Alt Pirineu i a l'Aran.
4: FM. Tenim a Arbúcies una temperatura de 18 graus i una humitat del 95%.

0: Bon dia, són les 9 en punt. Us saluda, us informa Òscar Callau. I el nostre primer titular en aquesta hora és per al trànsit. Endavant, equip viari.
1: Els trens de la línia R4 de Rodalies circulen amb retards de 40 minuts a mitjana perquè hi ha una incidència a la infraestructura a l'altura de Castellbisbal. A les carreteres, només retencions a Barcelona, a la Ronda de Dalt, entre Hort i la Vall d'Hebron, direcció Llobregat per obres, i a l'altura de Vallcarca en sentit Besòs.
0: La Unió Europea acolla Espanya perquè faci tornar al Marroc tots els migrants que van entrar a Ceuta a finals de juliol, també els menors d'edat. El PP s'hi suma i exigeix a la Moncloa que passi a l'acció. Des del Ministeri d'Infància han contestat assegurant que estan absolutament en contra de deportar menors. En marxa als Estats Units el judici contra Meta, acusada d'haver dissenyat les seves xarxes socials com Instagram deliberadament per crear addicció als adolescents. La demanda sosté que l'empresa ha prioritzat retenir els joves a les seves plataformes davant de protegir-ne la salut i el benestar. Unitree Robotics, el fabricant xinès de robots humanoides, ha debutat a la borsa de Xangai amb una pujada espectacular del 629%. La companyia ha recaptat uns 780 milions d'euros i ja està valorada en més de 9.000 milions de dòlars. Unitree ha presentat aquesta mateixa setmana un robot anomenat Superman, que és capaç de córrer a una velocitat de més de 12 metres per segon. L'exministre de Defensa d'Ucraïna, Mikhailo Fedorov, principal rival polític del president Zelensky, demana eleccions al país. Fedorov, cessat el juliol per Zelensky, ha publicat un vídeo a YouTube en què fa una crida a la convocatòria electoral que està prohibida en temps de guerra. Els Mossos i la policia local de Lleida mantindran tota aquesta setmana el desplegament preventiu al barri de Balàfia per evitar més incidents interètnics. Membres de la comunitat pakistanesa es van reunir ahir amb l'Ajuntament per intentar solucionar el conflicte amb un grup de joves de la ciutat que els haurien robat, cosa que va derivar en una batalla campal i que ja s'ha saldat amb 12 detinguts. Mor als 74 anys Delfina Amaya, membre del mític duo Los Amaya i una de les figures clau de la rumba catalana. Amb el seu germà José van contribuir a popularitzar el gènere i va deixar èxits com Vete o Caramelos. Madonna arrasa en les nominacions als premis MTV i n'ha aconseguit 11, entre d'altres, el Premi a l'Artista de l'Any o el de Millor Cançó per Bring Your Love, la seva col·laboració amb Sabrina Carpenter. La reina del pop ha superat Taylor Swift, que ha obtingut 9 nominacions. Rosalia, amb el tema La Perla, ha aconseguit una nominació en la categoria de Millor Vídeo de Música Llatina.
2: 3CAT Info.
0: Titulars d'esports.
3: El Barça es presenta aquest vespre davant de l'afició amb el nou fitxatge Rodri, que hi van presentar com a nou jugador. El madrileny diu que el Barça era la seva primera opció. Els blaugranes juguen al Gamper contra l'Al Ahly egipci a les 8 del vespre amb la transmissió de la TDT a Catalunya Ràdio. L'Espanyol presenta aquest migdia Vanya Derkusic com a nou jugador. A segona, el Sabadell presentarà els dos nous fitxatges, Edgar González i Gastón Vallés. I el Girona incorpora el central ganès de 28 anys, Abdul Mumin, que arriba lliure del Rayo.
0: I pel que fa al temps, encara calor intensa avui, però...
4: Estem amb tu des de 1985.
5: Ràdio Arbúcies, la teva emissora local.
4: 107.6 FM.
6: Tenim a Arbúcies una temperatura de 21 graus i una humitat del 92%.

0: sintonitza Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
1: La teva veu, la teva ràdio.

0: En punt les 10 del matí. El govern estudia una nova ruta d'alta velocitat que uniria Lleida i Barcelona passant pel Vallès i sense travessar Tarragona. El nou itinerari plantejaria la creació d'una estació d'alta velocitat en terres vallesanes i permetria que els AVEs entressin a Barcelona directament per la Sagrera. El govern espanyol preveu traslladar a la península 500 nenes migrants menors d'edat que van entrar a Ceuta a finals de juliol. El Ministeri d'Infància treballa perquè les acullin organitzacions de protecció de la infància. L'executiu tractarà amb les autonomies la setmana que ve el trasllat de la resta de menors. En marxa als Estats Units el judici contra Meta, acusada d'haver dissenyat les seves xarxes socials com Instagram deliberadament per crear addicció als adolescents. La demanda sosté que l'empresa ha prioritzat retenir els joves a les seves plataformes davant de protegir-ne la salut i el benestar. L'exministre de Defensa d'Ucraïna, principal rival polític del president Zelensky, demana eleccions al país. Cessat el juliol per Zelensky, publica un vídeo a YouTube en què fa una crida a la convocatòria electoral que està prohibida en temps de guerra. Els Mossos i la policia local de Lleida mantindran tota aquesta setmana el desplegament preventiu al barri de Balàfia per evitar més incidents interètnics. Membres de la comunitat pakistanesa es van reunir ahir amb l'Ajuntament per intentar solucionar el conflicte amb un grup de joves de la ciutat que els haurien robat, cosa que va derivar en una batalla campal i que ja s'ha saldat amb 12 detencions. La plataforma Pagesos o Conills considera insuficient el pla de xoc que Agricultura ha dut a terme durant 10 dies a Verdú a l'Urgell contra la plaga d'aquests animals i reclama que sigui permanent. En aquests dies s'han capturat més de 5.000 conills, però segons els pagesos no n'hi ha prou per lluitar contra una sobrepoblació que malmet els cultius. Mor als 74 anys Delfina Amaya, membre del mític duo Los Amaya i una de les figures clau de la rumba catalana. Amb el seu germà José, va contribuir a popularitzar el gènere i va deixar èxits com Vete o Caramelos. I Madonna arrasa en les nominacions als premis MTV, ha aconseguit 11, entre d'altres, el Premi Artista de l'Any o el de Millor Cançó per Bring Your Love, la seva col·laboració amb Sabrina Carpenter. La reina del pop ha superat Taylor Swift, que ha obtingut 9 nominacions. Rosalía, amb el tema La Perla, ha aconseguit una nominació en la categoria de Millor Vídeo de Música Llatina.
1: Esports.
0: Montse Raia, bon dia.
2: Hola, bon dia. El nou fitxatge del Barça, Rodri, coneixerà avui la seva nova afició. Els blaugranes juguen al trofeu Joan Gamper contra l'Al Ahly egipci a les 8 del vespre al Camp Nou amb la transmissió de la TDT a Catalunya Ràdio. L'Espanyol presenta aquest migdia el central eslové Vanja Đerkušić com a nou jugador cedit pel Zenit. També presentacions al Sabadell, Edgar González i Gaston Vallès. I el Girona incorpora el central ghanès de 28 anys, Abdul Mumin, que arriba lliure del Rayo.
0: Temperatura encara molt alta avui, a màximes de fins a 40 graus a Ponent i a l'Ebre, però amb davallada a partir de demà. Avui, molt de sol amb ruixats a la tarda al Pirineu, que al vespre arribaran a l'Alt Pirineu i a l'Aran, i a la nit també a la Costa Daurada.
3: Trescat Info.
0: 10 i 4 minuts.
4: Estàs escoltant Ràdio Arbúcies, l'emissora de la Vall del Montseny.
5: 107.6 FM.
6: Tenim a Arbúcies una temperatura de 25 graus i una humitat del 72%.

0: Són les 11 en punt. Benvinguts a l'antena de 3 Cat Info, us informa Òscar Callau. El govern espanyol preveu traslladar a la península 500 nenes migrants menors d'edat que van entrar a Ceuta a finals de juliol. El Ministeri d'Infància treballa perquè les acullin organitzacions de protecció de la infància. L'executiu tractarà amb les autonomies la setmana vinent el trasllat de la resta de menors. El govern estudia una nova ruta d'alta velocitat que uniria Lleida i Barcelona passant pel Vallès i sense travessar Tarragona. El nou itinerari plantejaria la creació d'una estació d'alta velocitat en terres vallesanes i permetria que els AVEs entressin a Barcelona directament per la Sagrera. Avui els termòmetres tocaran sostre abans de la baixada de temperatures que es preveu per demà. Els experts avisen que la calor desmesurada d'aquest estiu no només afecta les persones que tenen malalties de base, sinó també les persones sanes. L'any passat només es va començar a construir habitatge protegit en un de cada quatre municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona. Ho denuncia l'Associació de Promotors de Catalunya, que alerta que els últims 5 anys no s'ha construït cap habitatge protegit en més de la meitat dels municipis metropolitans. Els Mossos i la policia local de Lleida mantindran tota aquesta setmana el desplegament preventiu al barri de Balàfia per evitar més incidents interètnics. Membres de la comunitat pakistanesa es van reunir ahir amb l'Ajuntament per intentar solucionar el conflicte amb un grup de joves de la ciutat que els haurien robat, cosa que va derivar en una batalla campal i que ja s'ha saldat amb 12 detinguts. L'exministre de Defensa d'Ucraïna, Mikhailo Fedorov, principal rival polític del president Zelensky, demana eleccions al país. Fedorov, cessat el juliol per Zelensky, ha publicat un vídeo a YouTube en què fa una crida a la convocatòria electoral, una cosa que està prohibida en temps de guerra. Unitree Robotics, el fabricant xinès de robots humanoides, ha debutat a la borsa de Xangai amb una pujada espectacular del 629%. La companyia ha recaptat uns 780 milions d'euros i ja està valorada en més de 9.000 milions de dòlars. Tarragona celebra la Festa Major de Sant Magí. Les quatre colles de la ciutat agafen el protagonisme en la Diada Castellera d'aquest migdia a la plaça de les Cols, amb algunes construccions de gamma extra entre les previsions. La Diada la podreu seguir a partir de 11:45 a 3Cat Info.
1: 3Cat Info.
0: Titulars d'esports.
2: El Barça es presenta avui de l'afició amb Rodri com a principal novetat. El migcampista madrileny assegura que el Barça era la seva primera opció. El trofeu Gamper d'avui enfrontarà els blaugranes contra l'Al Ahly egipci a partir de les 8 amb la transmissió de la TVT a Catalunya Ràdio. L'Espanyol presenta aquest migdia Vanja Đerkušić com a nou jugador. El central eslové, de 26 anys, arriba a cedir pel Zenit de Sant Petersburg. I a les 9, a primera divisió, Atlètic de Madrid-Màlaga, partit de la primera jornada, no juga Julián Álvarez, que s'ha reincorporat a l'equip matalasser fa pocs dies.
0: Com dèiem fa uns segons, temperatura encara molt alta avui, amb màximes de fins a 40 graus a Ponent i a l'Ebre.
3: Estem amb tu des de 1985.
4: Ràdio Arbúcies, la teva emissora local.
3: 107.6 FM.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 28 graus. I una humitat del 59%.

0: Ampule, es 12 del migdia. El govern espanyol preveu traslladar a la península 500 nenes migrants menors d'edat que van entrar a Ceuta a finals de juliol. El Ministeri d'Infància treballa perquè les acullin organitzacions de protecció de la infància. L'executiu tractarà amb les autonomies la setmana que ve el trasllat de la resta de menors. El govern estudia una nova ruta d'alta velocitat que uniria Lleida i Barcelona passant pel Vallès i sense travessar Tarragona. El nou itinerari plantejaria la creació d'una estació d'alta velocitat en terres vallesanes i permetria que els AVEs entressin a Barcelona directament per la Sagrera. Nova investigació per corrupció a Ucraïna. S'investiga un grup que inclouria diputats i assessors presidencials i que hauria blanquejat 2,8 milions d'euros. S'ha fet públic l'endemà que l'exministre de Defensa hagi demanat eleccions al seu país en temps de guerra. Avui els termòmetres tocaran sostre abans de la baixada de temperatures que es preveu per demà. Els experts avisen que la calor desmesurada d'aquest estiu no només afecta les persones que tenen malalties de base, sinó també les persones que estan sanes. Una de cada dues residències de Barcelona no té aire condicionat a les habitacions. La patronal diu que busca solucions mentre que el Departament de Drets Socials augmenta les inspeccions als centres. Mentrestant, un estudi de la UPF i el Departament alerta que durant els episodis de calor extrema la mortalitat de la gent gran vulnerable és més elevada a les residències que a casa. Un 20% de les dones pateixen dolor pelvià crònic, un problema de salut infradiagnosticat perquè no té una causa ni un origen concret. La unitat pionera de dolor pelvià de l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona ha atès en 10 anys més de 500 persones. I les quatre colles castelleres de Tarragona ja són a la plaça dels Cols per participar a la Diada de Sant Magí, la festa major petita de la ciutat. Els xiquets del Serralló seran els primers a obrir plaça per intentar consolidar el seu 3 de 8.
1: Esports.
0: Montse Raia, bon dia.
2: Hola, bon dia. El Barça es presenta avui davant l'afició amb Rodri com a principal novetat, el trofeu Joan Gamper. Enfrontarà els blaugranes contra l'Al Ahli egipci a partir de les 8 amb transmissió de la TDT a Catalunya Ràdio. L'Espanyol presenta aquest migdia Vanja Đerkušić com a nou jugador de l'equip. El central eslové de 26 anys arriba a cedir del Zenit. I el ciclista d'Ull Estrell, Abel Balderston, fins ara en el Caja Rural, fitxa per l'equip Emirates, que té Tadej Pogačar com a cap de files.
0: Tarda de molta calor, els 40 graus es podran assolir o superar lleugerament observatoris de Ponent i comarques pròximes. S'esperen alguns ruixats al Pirineu, però poques complicacions a la resta. Demà comença un descens de temperatura. Serà discret demà, més evident divendres i es notarà força més al cap de setmana.
1: Trescat Info.
0: 12 i 4 minuts, us informa Carme Clèries. Bon dia a tothom, benvinguts. Comencem. El govern espanyol prepara el trasllat de 500 nenes migrants des de...
3: Informació, proximitat, música...
4: La fórmula que copien altres emissores. Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 30 graus i una humitat del 50%.

Ràdio Arbúcies 107.6 FM.

0: La una en punt. Sou a l'antena de 3CatInfo, us informa Òscar Callau. El govern espanyol preveu traslladar a la península 500 nenes migrants menors d'edat que van entrar a Ceuta a finals de juliol. El Ministeri d'Infància treballa perquè les acollin organitzacions de protecció de la infància. L'executiu tractarà amb les autonomies la setmana vinent el trasllat de la resta de menors. El govern estudia una nova ruta d'alta velocitat que uniria Lleida i Barcelona passant pel Vallès i sense travessar Tarragona. El nou itinerari plantejaria la creació d'una estació d'alta velocitat en terres vallesanes i permetria que els AVEs entressin a Barcelona directament per la Sagrera. Un 20% de les dones pateixen dolor pelvià crònic, un problema de salut infradiagnosticat perquè no té una causa ni un origen concrets. La unitat pionera de dolor pelvià de l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona ha atès en 10 anys més de 500 persones. Una de cada dues residències de Barcelona no té aire condicionat a les habitacions. La patronal diu que busca solucions, mentre que el Departament de Drets Socials augmenta les inspeccions als centres. Mentrestant, un estudi de la UPF i el Departament alerta que durant els episodis de calor extrema, la mortalitat de la gent gran vulnerable és més elevada a les residències que a casa. Nova investigació per corrupció a Ucraïna. S'investiga un grup que inclouria diputats i assessors presidencials i que hauria blanquejat 2,8 milions d'euros. S'ha fet públic l'endemà que l'exministre de Defensa, Mikhailo Fedorov, hagi demanat eleccions al seu país en temps de guerra. Les quatre colles castelleres de Tarragona ja són a la plaça de les Cols per participar a la Diada de Sant Magí, la festa major petita de la ciutat. Els Xiquets del Serrallo seran els primers a obrir plaça per intentar consolidar el seu 3 de 8.
1: 3CAT Info.
0: Titulars d'esports.
2: Rodri s'ha entrenat amb el Barça aquest matí, serà la principal novetat a la presentació aquest vespre de l'equip davant l'afició. Els blaugranes disputen la 61a edició del Trofeu Gamper contra l'Al Ahly egipci a partir de les 8 amb transmissió de la TDT a Catalunya Ràdio. L'Espanyol presenta a aquesta hora Vanja Đerkušić com a nou jugador de l'equip. El central eslové de 26 anys arriba cedit pel Zenit de Sant Petersburg. I el ciclista d'Ullastrell, Abel Balderston, fins ara en el Caja Rural, fitxa per l'equip Emirates que té Tadej Pogačar com a cap de files.
0: Encetem una tarda amb punt de calor. Els 40 graus es podran assolir o superar lleugerament en observatoris de Ponent i comarques pròximes. S'esperen alguns ruixats al Pirineu, però poques complicacions a la resta. Demà comença un descens de la temperatura que serà discret, més evident divendres, i es notarà força més al cap de setmana.
1: 3CAT Info.
0: Bon dia, ara passen 3 minuts i mig de la una. El govern espanyol prepara el trasllat de 500 nenes migrants des de Ceuta a la península, un dels perfils més vulnerables de l'arribada massiva d'immigrants de finals de juliol a la ciutat autònoma. Abans de fer el trasllat, que fons del Ministeri aclareixen que no serà imminent, preveu ubicar-les en 6 espais.
3: Estàs escoltant Ràdio Arbúcies, l'emissora de la Vall del Montseny.
4: 107.6 FM.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 32 graus i una humitat del 39%.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: És la nostra portada d'avui. La Generalitat ha licitat l'estudi informatiu per construir la primera fase de l'eix transversal ferroviari que unirà, que anirà vaja de Lleida a Martorell. Una infraestructura que vol fer el govern i que ha de connectar el Segrià i Girona sense passar per Barcelona. El projecte contempla una estació d'alta velocitat al Vallès i que els AVE procedents de Madrid entrin a la capital catalana per la Sagrera mitjançant un nou ramal entre Martorell i Mollet. A més, l'executiu de Salvador Illa preveu que els trens d'alta velocitat s'aturin en com a mínim una estació a cada comarca per on passi la línia. Sílvia Paneque és la consellera de Territori.
2: Ens permet reforçar la xarxa ferroviària en termes de capacitat, en termes d'eficiència, d'equilibri territorial, també amb un nou corredor ferroviari central, que és una nova ruta, tant per mercaderies com per viatgers, com deia, també per alta velocitat.
0: És 19 d'agost de 2026 i tenim més titulars. A Lleida, la policia identifica 39 persones en la segona nit del dispositiu especial al Pla de les Vies. Cristina Álvarez.
3: En l'operatiu d'aquesta matinada, els agents també han decomissat 7 vehicles de mobilitat personal. El govern de la Paeria defensa que el dispositiu està funcionant i que s'allargarà fins diumenge.
0: I aquest dimecres torna a pujar el mercuri dels termòmetres.
3: I Protecció Civil ha activat l'alerta per calor intensa. Al Pla de Lleida i a l'interior de les Terres de l'Ebre es poden superar als 40 graus. L'afectació general, però, es preveu des del matí fins al vespre a comarques del Ter Sud, Ponent, Catalunya Central i litoral i prelitoral, sud i central.
0: Fem un cop d'ull, doncs, a la previsió del temps. Sergi Càrceles.
4: Hola, què tal? De moment estem tenint aquest dimecres tranquil i ara vindran alguns petits canvis a les comarques gironines. Per què? Doncs perquè aquesta tarda, a partir de les 5-6 de la tarda, començaran a formar-se núvols, sobretot per les comarques de la Garrotxa i el Ripollès, i es formaran tempestes que afectaran a finals de tarda, principis de vespre. Poden arribar també a la Costa Brava, aquestes tempestes, o fins i tot desplaçar-se una mica més cap al sud, tocant la selva. A la resta del territori, el Pirineu i Prepirineu, alguns núvols, no esperem pluges per aquell sector, i a la resta de Catalunya, sobretot a l'interior i també a les comarques tarragonines, molt de sol i tranquil·litat. Les temperatures màximes superaran els 30 graus a quasi arreu.
0: Gràcies, Sergi. L'Hospital de la Vall d'Hebron ha atès més de 500 dones en la seva consulta específica per a dolor pèlvic crònic.
3: La xifra s'ha conegut en el desè aniversari des de la seva obertura. Aquest departament tracta una patologia que afecta més dones que homes, que sovint costa de diagnosticar i que requereix un abordatge multidisciplinari.
0: I en marxa a aquesta hora la Diada Castellera de Sant Magí.
3: Amb l'actuació de les quatre colles de la ciutat de Tarragona i que podeu seguir des de la vostra televisió local o per streaming a través de la plataforma La Xarxa Més.
0: En uns minuts, de fet, connectarem en directe amb la plaça de les Cols per conèixer de primera mà com s'està desenvolupant aquesta jornada castellera. I en cultura, el Festival de Cap Roig tanca la 26a edició.
3: 8 dels concerts han exhaurit les entrades i en total s'han assolit els 46.000 espectadors, unes xifres que reivindiquen el festival com una de les cites imprescindibles de l'estiu que aconsegueix mantenir l'interès del públic i dels artistes nacionals i internacionals.
0: I en esports, el nou Barça es presenta davant l'afició en el trofeu Joan Gamper. Joan Barberà.
5: A partir de les 7 de la tarda al Camp Nou es farà la presentació de la plantilla 2026-2027 amb la gran novetat del migcampista Rodri, i a partir de les 8 es jugarà el partit del Gamper contra l'Acalí.
0: El control de so Lluís Sánchez, a la coordinació José Gallardo i Artau Bellavista, us parla Marc Pijuan, passant gairebé 4 minuts del punt de les 2.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Us ho explicàvem en titulars. El govern català ha licitat l'estudi informatiu per construir la primera fase de l'eix transversal ferroviari que anirà de Lleida a Martorell. La infraestructura que vol executar el govern ha de connectar el Segrià i Girona sense passar per Barcelona.
3: El projecte contempla una estació d'alta velocitat al Vallès i que els AVE procedents de Madrid entrin a la capital catalana per la Sagrera mitjançant un nou ramal entre Martorell i Mollet.
0: En té més detalls en aquesta crònica d'ETV la Paula Marco.
6: 17 anys després, la Generalitat torna a fer un pas endavant per posar en marxa l'eix transversal ferroviari, un tren que hauria de connectar Lleida i Girona sense passar per Barcelona. L'estudi de la primera fase ha estat encarregat a l'empresa pública i Ifercat. La idea és que el tren surti de Lleida cap a Igualada i des d'allà es bifurqui en dos ramals, un cap a Martorell, al Vallès, i cap a l'estació de Barcelona Sagrera i un altre cap a Manresa, Vic i Girona. Un projecte molt necessari, segons ha explicat la consellera de Territori, Sílvia Paniqué.
2: Un encàrrec d'inici i de posar en marxa un eix transversal ferroviari absolutament necessari en termes d'equilibri territorial, però també en termes de moviment de mercaderies a Catalunya.
6: Amb més de 250 quilòmetres de via, el Ministeri de Transports planteja l'eix com a línia d'alta velocitat, mentre que la Generalitat vol que també hi passin trens de mercaderies per tal de no dependre només del corredor mediterrani. Les obres, però, van per llarg i es preveu que no comencin fins al 2030.
0: L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha valorat la notícia, tot i que sense voler parlar de la possibilitat que els AVE procedents de Madrid entrin a la ciutat per l'estació de la Sagrera.
3: Sí que ha destacat, però, que Barcelona està fent un salt endavant en matèria ferroviària amb les obres de la Sagrera i la remodelació de l'estació de Sants.
7: Nosaltres ara estem molt concentrats en acabar la gran obra ferroviària de la ciutat de Barcelona, que serà l'estació de l'AVE de la Sagrera i, evidentment, les obres que estan avançant a bon ritme també de l'estació de Sants. Jo crec que és molt important recordar que estem vivint un moment de salt d'escala molt necessari amb el transport de rodalies i també de llarga distància i d'alta velocitat, que és que tindrem en un termini de 2-3 anys les dues estacions més importants de la ciutat amb el màxim nivell possible.
3: Collboni ha parlat a la Barceloneta, on ha destacat que ja s'ha executat un 70% del pla de transformació del barri. En destaca la reforma integral de la plaça del Poeta Boscà o la construcció d'un nou centre d'atenció primària.
0: Doncs qui ha mostrat la seva satisfacció després de conèixer aquesta informació és l'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa. El PAEANCAP ha reconegut que la posada en marxa del projecte serà beneficiós per la ciutat i l'ajudarà a ser més competitiva.
8: Que l'eix transversal ferroviari ens atansa a nosaltres a molts indrets. Ens atansarà a molts indrets el dia que això estigui en marxa, no? Però, entre altres coses, també vull recordar que el pla transversal ferroviari preveu la connexió de l'aeroport de l'Alguaire amb la xarxa ferroviària, que sempre he considerat que és clau. I fixeu-vos bé, totes les noves implantacions industrials necessiten estar a prop d'infraestructures de comunicació.
0: I quan passen gairebé 8 minuts del punt de les dues, no deixem Lleida, perquè allà la segona nit, amb un dispositiu policial especial desplegat al parc sobre les vies, Balafi, el Clot i Pardinyes, ha acabat amb 39 joves identificats.
3: Mossos i Guàrdia Urbana mantindran aquest dispositiu durant tota la setmana, després que divendres passat comencessin 3 nits seguides d'aldarulls amb enfrontaments entre aquests dos col·lectius. En l'operatiu d'aquesta matinada, els agents també han decomissat 7 vehicles de mobilitat personal.
0: Més detalls en aquesta crònica Dua Ullei de Ràdio de Judit Castellà.
9: El segon tinent d'alcalde de la Paeria, Carlos Enjuanes, ha remarcat la tranquil·litat d'aquesta segona nit amb el dispositiu activat i ha posat l'èmfasi en la comunitat pakistanesa.
10: Aquí hi ha una qüestió que és un control. El Castro també ho sap potser millor, aquest dispositiu, que és el control i a nivell de seguretat i garantir la seguretat, i després hi ha la part de mediació, de conscienciació i de resolució del problema. Aquesta és la que s'està treballant. En aquest sentit, i acabo, ja sí que a nivell dels lideratges que ho apuntàveu de la comunitat pakistanesa, que potser no està tan, com diria, organitzada, o almenys clarament organitzada, sí que és veritat que hi ha un contacte paral·lel que s'ha fet a nivell d'una federació que englobe bastant, quan dic a nivell, és de Barcelona, a nivell de Catalunya, per tant també ara justament estic en contacte amb aquesta federació per una mica també poder-nos reunir i poder traslladar el missatge a la comunitat en general.
9: D'altra banda, sobre l'incendi al carrer Ballestrés, en Juanes ha garantit que des de l'Ajuntament s'oferirà un acompanyament a totes les famílies, començant per la reunió d'aquest dimecres.
1: Notícies en xarxa.
0: I a aquesta hora els termòmetres tornen a pujar. Està previst, de fet, que avui toqui sostre aquest nou pic de calor.
3: Protecció Civil ha activat l'alerta per calor intensa. Al Pla de Lleida i a l'interior de les Terres de l'Ebre es poden superar els 40 graus. L'afectació general, però, es preveu des del matí fins al vespre a comarques del Ter Sud, Ponent, Catalunya Central i Litoral i Prelitoral, Sud i Central.
0: En paral·lel, es manté en situació de prealerta l'Infocat davant l'elevat risc d'incendi forestal.
3: La prealerta afecta especialment les comarques del Priorat i la Ribera d'Ebre, on el perill d'incendi forestal és molt alt. El Pla Inuncat també està activat en situació de prealerta per la previsió previsió de pluges intenses des d'aquesta tarda i fins divendres, amb la previsió de xàfecs que poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts i anar acompanyats de tempesta.
0: Doncs bé, la calor extrema d'aquest estiu i 3 mesos amb molt poca pluja han fet baixar la població de mosquit tigre a l'Empordà. El Servei de Control de Mosquits espera, però, que les pluges de final d'estiu i inici de tardor facin repuntar les molèsties d'aquests insectes. Ens ho explica des de Ràdio L'Escala en Sergi Corral.
11: Si hi ha un insecte especialment empipador a l'estiu, aquests són els mosquits. Ara bé, aquest estiu hi ha una sensació general que tenim menys mosquits, però què hi ha de cert amb tot això? Àlex Uller és ja especialista del Servei de Control de Mosquits de les Badies de Roses i Baix Ter.
12: Bàsicament parlem del mosquit tigre, perquè és un mosquit molt urbà, que es fa sobretot a l'interior de les cases en petits recipients que puguin acumular una mica d'aigua. Com que portem una temporada bastant seca de pluviometria, sobretot parlem del litoral d'aquí, doncs, de casa nostra, de l'Empordà, sobretot des de mitjans de juny aproximadament fins ara. Per tant, aquesta falta de pluja fa que no hi haguin grans llocs de cria de mosquit tigre.
11: Ara bé, segons els mateixos experts, els canvis de temps i les pluges que han d'arribar la darrera setmana d'agost i la tardor poden fer revifar les poblacions de mosquits i que vinguin mesos més complicats, on el control i la prevenció en zones agrícoles d'arrossars i urbanes seran claus.
0: Us ho avançàvem també en titulars. La consulta específica per a dolor pel via crònic de l'Hospital Vall d'Hebron ha atès més de 500 dones des de la seva obertura ara fa 10 anys.
3: Aquesta tracta una patologia que afecta més dones que homes, que sovint costa de diagnosticar i que requereix un abordatge multidisciplinari.
0: Ens en dona més detalls l'Arnau Vidal.
13: Des de fa 11 anys, la Pilar conviu amb el dolor pel via crònic, un dolor persistent situat sota el melic i entre els malucs d'una durada superior a 6 mesos. És més prevalent en dones que en homes i pot ser resultat de múltiples causes, com ara l'endometriosi, el part o infeccions que provoquin inflamació de la pelvis. En molts casos, aquesta malaltia costa de diagnosticar i és per això que els professionals alerten els pacients perquè no esperin a consultar-lo. Ho detalla el doctor Jordi Sabadell, de la unitat de sol pel via i uroginecologia del Vall d'Hebron.
14: El més important és no arribar a aquests 6 mesos de criteri diagnòstic, perquè sabem que com més temps persisteix el dolor, existeixen fenòmens de que parlem de sensibilització central i també de sensibilització pelvi-perineal, que el que faran és que la resposta al tractament cada cop sigui pitjor.
13: La consulta específica del Vall d'Hebron, de la qual la Pilar és pacient, ha atès més de 500 dones des de la seva obertura el 2016 i en rep 18 setmanals. Ofereix un abordatge multidisciplinari amb professionals de ginecologia, rehabilitació, anestesiologia, fisioteràpia, psiquiatria, cirurgia colorectal i neurofisiologia, tot plegat per millorar la vida de pacients com la Pilar, que defensa que cal parlar obertament de la malaltia.
15: Ho ha d'explicar, encara que sigui la família, els amics, a qui sigui. Tu quan tens un mal de cap, dius, quin mal de cap tinc? Però quan em fa mal la vulva, tu calles. I jo crec que s'ha de dir.
13: Cada tractament és individualitzat.
0: Gràcies, Arnau. I un equip d'investigadors de la Universitat Autònoma de Barcelona ha desenvolupat un nou test per detectar de manera precoç els efectes derivats de l'exposició als micro i nanoplàstics, especialment en persones que treballen en entorns industrials amb alta presència d'aquests materials. Des de Cugat Media ens ho explica la Tina Forest.
16: La coordinadora del projecte i catedràtica del Departament de Genètica i Microbiologia de la UAB, Alba Hernández Bonilla, explica que aquestes partícules provenen de la degradació dels plàstics presents al nostre entorn i que alguns estudis ja han detectat alteracions en el funcionament celular, processos inflamatoris o fins i tot afectacions sobre l'ADN després d'estar-hi exposats. El nou test desenvolupat en el marc del projecte europeu Plastic Hill busca identificar si una persona està exposada específicament a micro i nanoplàstics.
17: És una prova que lo que trata es de intentar evaluar si una persona ha estado expuesta a, específicamente a micronanoplásticos, porque ahora mismo no existe en el mercado ninguna opción para poder medir en sangre o en algún fluido biológico de una persona que sospechamos que está expuesta para saber, ¿no?, si algún efecto debido a la exposición ya ha comenzado o no.
16: La investigació s'ha centrat especialment en sectors com la indústria tèxtil o la del reciclatge, on els treballadors poden inhalar fibres o fragments de plàstic en suspensió.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Gairebé un quart de tres. Us expliquem ara que el Ministeri de Joventut i Infància gestiona per la via d'urgència el trasllat a la península d'uns 500 menors d'edat que continuen a Ceuta.
3: El pla preveu l'acollida vinculant i solidària de totes les comunitats autònomes o l'acolliment familiar. També s'estudien, però, altres fórmules, com ara que la cura i l'acolliment dels menors més vulnerables, entre els quals les nenes, sigui a càrrec d'ONGs de la península. El Ministeri de l'Interior eleva a 2.158 el nombre de menors que continuen a la ciutat autònoma després d'entrar-hi el 30 i el 31 de juliol.
0: I a Vilanova i la Geltrú tindrà un nou sistema de videovigilància que reforçarà la seguretat a la ciutat. De fet, aquest estiu s'està instal·lant ja la primera fase d'aquest sistema, que s'anirà ampliant en els pròxims anys. Des de Canal Blau ens explica en Jaume Anglès.
18: El nou projecte de videovigilància al nucli urbà de Vilanova i la Geltrú incorpora càmeres de diferents tipologies adaptades a cada emplaçament. La implantació del sistema s'ha dissenyat d'acord amb els criteris establerts per la normativa vigent en matèria de videovigilància i protecció de dades. Les càmeres enfocaran exclusivament espais públics i les imatges s'emmagatzemaran en servidors segurs ubicats a les dependències policials amb accés restringit i mesures específiques de ciberseguretat. Igualment, totes les zones disposaran de la corresponent senyalització informativa perquè la ciutadania conegui l'existència del sistema. Així ho afirma el sergent sotscap de la policia local de Vilanova i la Geltrú, Manuel Fuentes.
19: Tenim tota la zona de la Rambla, tenim tota la zona de Caputxins, ONG Aparcaments ens aporta també ajuda per cobrir tota la zona d'estacionament de la zona dels jutjats, i tot això estarà coordinat amb la nostra prefectura.
18: Està previst expandir el control fins als pàrquings dissuasius, on es produeixen furts a l'interior de vehicles.
0: Gràcies, Jaume. I els municipis del Lluçanès han reclamat una reducció substancial de les zones prioritàries previstes pel Plater, el projecte que preveu el desplegament d'energies renovables arreu del territori.
3: Les al·legacions presentades identifiquen errors cartogràfics i proposen un desplegament del pla més proporcionat i adaptat a la realitat agrària i territorial.
0: El nou FM, Guillem Sánchez.
20: La transició energètica està a l'ordre del dia i cada vegada són més els projectes que incentiven l'ús d'energies renovables. Alguns, però, guanyen detractors en comptes d'adeptes. És el cas del Plater, que entre les més de 1.000 al·legacions que ha rebut hi ha les dels municipis del Lluçanès. Jordi Bruc és vicepresident segon de la Mancomunitat del Lluçanès.
21: I no perquè siguem un entorn rural, tenim doncs per què assumir aquest percentatge tan gran, doncs sobretot de en llocs com àrea metropolitana, on l'afectació és 5 vegades més petita. Vull dir que en aquest sentit ja volem ser solidaris, però no perquè siguem aquí dalt doncs hem de tenir tota aquesta afectació.
20: Els municipis del Lluçanès han presentat al·legacions tècniques i jurídiques.
0: I Altafulla reforça el manteniment de la seva platja durant la temporada d'estiu amb una nova eina de neteja. Es tracta d'una màquina elèctrica de petites dimensions que permet actuar de manera puntual sobre la sorra i arribar als espais més complicats. Des d'Altafulla Ràdio ens explica l'Eduard Virgili.
22: L'Ajuntament d'Altafulla ha incorporat una nova màquina elèctrica per reforçar la neteja de la platja a l'estiu. El vehicle garbella la sorra i complementa el servei manual que ja funciona. De petites dimensions i molt maniobrable, permet actuar en racons de difícil accés i fer intervencions puntuals sense necessitat de sotmetre tota la platja a una neteja mecànica. La qual alcaldessa, Alba Muntades, explica que ja s'utilitza 3 dies a la setmana.
23: La intenció no és que cada dia passi això i que passi per tota la platja, perquè seguim apostant més per la neteja manual, que és menys intervencionista i que el que fa és que mantenir la platja en més bon estat, però sí que en moments puntuals doncs cal una mica de reforç d'aquesta neteja manual.
22: La inversió es va decidir després dels problemes de l'estiu passat, quan la dificultat per trobar personal i l'arribada de brutícia arran de les pluges van complicar el manteniment de la sorra. El consistori també demana la col·laboració dels banyistes per mantenir la platja neta i recorda que a partir de l'any vinent estarà prohibit fumar-hi.
0: Passen 3 minuts d'un quart de 3, us ho explicàvem en titulars. A aquesta hora tenim en marxa la Diada Castellera de Sant Magí a Tarragona amb l'actuació de les 4 colles de la ciutat, els Xiquets de Tarragona, la colla jove Xiquets de Tarragona, Xiquets del Serrallo i la colla castellera Sant Pere i Sant Pau. I allà hi tenim els companys de Tarragona Ràdio amb la Tere Ortega. Tere, bon dia.
24: Bon dia, doncs una Diada de Sant Magí que encara la tercera hora que a la plaça de les Cols. La segona ronda ja s'ha completat amb Care Creu de la Jove de Tarragona, que si a la primera ronda ha portat un gamà extra a la plaça, el 2 de 9 amb Forri Manilles, ara ha vist com el 5 de 9 quedava amb intent desmuntat. Els Xiquets del Serrallo ja han fet avui la feina, han tancat l'actuació amb el seu castell de la tercera ronda. És la millor Diada de la seva història amb el 4 i 5 de 8 descarregat i el 2 de 7 que també ha pogut completar la colla del barri mariner de la ciutat. Els Xiquets de Tarragona han completat el 7 de 8 a la primera ronda i el 4 de 9 en folre a la segona. Ara estan pendents de poder tirar a plaça el 3 de 9 en folre, amb la que també conclourien la seva actuació d'aquesta diada de Sant Magí. Els castellers de Sant Pere i Sant Pau han completat la primera ronda amb el 5 de 8 i a la segona han tirat amb èxit el 4 de 8 amb agullà. També pendents els de Sant Pere i Sant Pau de poder completar la seva diada amb l'actuació a la tercera ronda. Fins ara dues hores de castells, com dèiem, a l'emblemàtica plaça de les Cols de Tarragona, al cor de la part alta, amb les escales de la catedral, amb la gent que encara aguanta sota el sol i les temperatures elevades en aquest dia del patró a la ciutat de Tarragona.
0: Gràcies, Tere. Una diada, per cert, que podeu seguir des de la vostra televisió local o per streaming a través de la plataforma La Xarxa Més. Moment ara per la cultura. Expliquem que el Festival de Cap Roig tanca la 26a edició amb grans xifres, uns indicadors que reivindiquen el festival com una de les cites imprescindibles de l'estiu. Ens ho explica des de Televisió Costa Brava en Joan Parareda.
2: 8 concerts amb les entrades exaurides i la xifra de més de 46.000 espectadors. Així ha tancat la 26a edició al Festival de Cap Roig, uns indicadors que demostren que són una de les cites imprescindibles de l'estiu al Baix Empordà. Es reivindiquen com un festival eclèctic que aconsegueix mantenir l'interès del públic i dels grans artistes. Juli Guiu és el director del festival.
4: Bueno, la veritat és que ha sigut una molt bona edició, ha sigut de les millors d'aquests 15 anys que estem nosaltres. Hem superat les 46.000 entrades venudes.
2: Aquest estiu hi han passat noms que ja són gairebé imprescindibles a Cap Roig, com Rosario i Mica. També hi ha hagut artistes que han debutat, com Amaya i Rick Astley. Pel futur, el repte és mantenir i superar l'afluència de públic i tancar artistes que fa anys que se'ls resisteixen. Asseguren que de cares al pròxim estiu hi ha noms que fa més de 5 anys que els van al darrere. De fet, ja tenen 6 artistes tancats pel 2027.
0: I a Manresa, el Festival Microscòpia celebra la seva 7a edició del 28 al 30 d'agost amb 9 obres efímeres que fusionen art i natura. La proposta també incorpora una proposta escultural permanent de l'artista Rufino Mesa dedicada al poeta José Agustín Goytisolo. Ens ho explica des de Canal Taronja Central la Laura Mitjans.
5: El Camí Vell de Rajadell i el Pla de la Mina es convertiran del 28 al 30 d'agost en un escenari a l'aire lliure per la 7a edició del Festival Microscopies. La proposta integrada en la Festa Major de Manresa fusiona art i natura amb 9 obres efímeres i una nova escultura permanent de l'artista Rufino Mesa. El festival, impulsat per l'Ajuntament de Manresa i el Centre d'Art Contemporani El Forn de la Calç, vol posar en valor el patrimoni natural i paisatgístic de l'Anella Verda. Les instal·lacions efímeres s'han creat específicament per l'entorn i conviden els visitants a descobrir el paisatge des d'una nova perspectiva. L'obra permanent, titulada Aigua, i dedicada al poeta José Agustín Goytisolo, està creada amb un granit negre de Bielorússia, aigua del Guadiana i coure. Entre les obres efímeres d'aquesta edició hi ha propostes d'Anna Crespo, Núria Balcells, Edgar Massagú, Eduard Baulida, Maria Giró, Mercè Vinyallonga i Mònica Alonso, entre d'altres.
0: I abans dels esports, un apunt luctuós, perquè ha mort a l'edat de 74 anys Delfín Amaya, integrant de Los Amaya.
6: Juntament amb el seu germà José, Los Amaya són un dels grans noms de la rumba catalana. El duet va crear clàssics com Arabete o aquesta que escoltem, Caramelos. Los Amaya també formen part de la història de Barcelona. Van tocar la cerimònia de cloenda dels Jocs Olímpics del 92 amb Peret i Los Manolos. El grup també va participar en el documental El Ventilador, coproduït per La Xarxa.
0: Ara sí, els esports. Que ens porta en Joan Barberà. El nou Barça es presenta avui davant de l'afició en el trofeu Joan Gamper. Bon dia, Joan.
7: Bon dia, Marc. A partir de les 7 de la tarda, al nou Camp Nou es farà la presentació de la plantilla 2026-2027 amb la gran novetat del migcampista Rodri. I a partir de les 8 es jugarà el partit del Gamper contra l'Agli. Rodri, sens dubte, és el gran atractiu de la festa prèvia. El migcampista madrileny espera ajudar aquesta temporada a l'equip y a joves futbolistas con Marc Bernal.
8: Que vengo a sumar, no a aportar solo como jugador individual, sino lo que pueda transmitir al resto de mis compañeros. Y en el caso de Marc, que tiene una progresión espectacular, es un chico que pasó por una lesión grave, pero que se ha repuesto de manera increíble y que, bueno, que espero ayudar todo lo que pueda y enseñarle lo que estime.
7: I el tècnic alemany del conjunt amb Laurent Hansi Flick es mostra molt satisfet per l'arribada del millor jugador del darrer Mundial.
9: Of course it was a big opportunity.
10: Per descomptat, és una gran oportunitat per nosaltres tenir a Rodri. Tots n'estàvem convençuts al 100% perquè és un jugador fantàstic. A més, aporta coses especials a qualsevol equip i per mi és fantàstic tenir-lo aquí.

0: encara amb el mercat obert, amb la intenció de nous fitxatges i també baixes.
1: La situació cada any es parla del mateix. Jo crec que la situació del mercat obert quan comença la Lliga pues, provoca aquestes coses, no? A vegades són més portables i a vegades menys. I no és fàcil, està clar. Jo no m'amagaré. És bueno, parlar molt amb ells, veure i tu escollir qui pensis que està més connectat amb l'equip en aquell moment, no?
0: El proper divendres, segona jornada de Lliga Segona Divisió, el Girona juga al camp del Còrdoba. Més futbol a la Copa de la Reina. Hi haurà, que avui s'ha fet el sorteig de la primera eliminatòria, hi haurà duel català entre l'AEM Lleidatà i l'Europa. El Barça i l'Espanyol encara no entraven en aquesta ronda. Per cert, avui a les 7 de la tarda hi haurà amistós entre l'AEM i el Barça B.
2: Gràcies, Joan, per aquesta darrera hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:15. Nosaltres tornem. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: El diccionari Termcat.
3: Paraules noves que ja pots dir.
2: Glamping. Càmping que disposa d'albergs mòbils o de bungalows, equipats completament de manera confortable i luxosa i amb bon gust.
4: El glamping és un terme que combina els mots glamour, atractiu d'una persona o cosa que provoca admiració general, i càmping, forma de turisme, consistent a fer estada en un alberg mòbil, com una tenda de campanya o una caravana, i generalment en un espai limitat i equipat. Totes dues paraules tenen origen anglès, però fa anys que s'han incorporat al català. Això sí, amb adaptació gràfica. És a dir, l'has d'escriure amb accent obert a la A, tant en el cas de càmping com en el de glamping.
3: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables. A la xarxa, a més.

0: Tot i que el desert del Sàhara és conegut per les seves temperatures extremes i la seva aridesa, ocasionalment es produeixen fenòmens meteorològics sorprenents com la neu. Un dels esdeveniments més notables va tenir lloc al gener del 2018, quan la petita ciutat d'Ain Sefra, a Algèria, es va cobrir d'una capa de neu. Aquest fenomen és extremadament rar a causa de les condicions climàtiques del Sàhara, que generalment no favoreixen les precipitacions. La neu al Sàhara és possible a causa d'una combinació de factors atmosfèrics inusuals. A l'hivern, masses d'aire fred del nord poden baixar fins al desert. Si aquestes masses d'aire fred es troben amb l'humitat adequada, poden provocar nevades. En el cas d'Ain Sefra, l'altitud de la regió, que es troba a uns 1.000 metres sobre el nivell del mar, també contribueix a fer que les temperatures puguin baixar prou com perquè la neu es formi i s'acumuli. Aquestes nevades no només creen paisatges impressionants, sinó que també tenen un impacte temporal a l'ecologia local. La neu aporta una petita però valuosa quantitat d'aigua a una regió que rep molt poca precipitació anual, encara que aquest efecte és efímer. La neu al Sàhara és un recordatori de les sorprenents variacions climàtiques que poden passar fins i tot als llocs més àrids del planeta.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Bon dia, són 2:45.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: La Generalitat ha licitat l'estudi informatiu per construir la primera fase de l'eix transversal ferroviari que anirà de Lleida a Martorell, una infraestructura que vol fer el govern i que ha de connectar el Segrià i Girona sense passar per Barcelona. El projecte contempla una estació d'alta velocitat al Vallès i que els AVE procedents de Madrid entrin a la capital

0: catalana per la Sagrera mitjançant un nou ramal entre Martorell i Mollet. A més, l'executiu de Salvador Illa preveu que els trens d'alta velocitat s'aturin en com a mínim una estació a cada comarca per on passi la línia. Sílvia Paneque és la consellera de Territori.
1: Ens permet reforçar la xarxa ferroviària en termes de capacitat, en termes d'eficiència, d'equilibri territorial, també un nou corredor ferroviari central, que és una nova ruta tant per mercaderies com per viatgers, com deia, també per alta velocitat.
0: És 19 d'agost de 2026 i tenim més titulars. A Lleida, la policia identifica 39 persones en la segona nit del dispositiu especial al Pla de les Vies. Cristina Álvarez.
2: En l'operatiu d'aquesta matinada, els agents també han decomissat 7 vehicles de mobilitat personal. El govern de la Paeria defensa que el dispositiu està funcionant i que s'allargarà fins diumenge.
0: I aquest dimecres torna a pujar el mercuri dels termòmetres.
2: I Protecció Civil ha activat l'alerta per calor intensa. Al Pla de Lleida i a l'interior de les Terres de l'Ebre es poden superar els 40 graus. L'afectació general, però, es preveu des del matí fins al vespre a comarques del Ter Sud, Ponent, Catalunya Central i Litoral i Prelitoral, Sud i Central.
0: Doncs fem ara un cop d'ull a la previsió del temps. Sergi Càrceles.
3: Hola, què tal? De moment estem tenint aquest dimecres tranquil i ara vindran alguns petits canvis a les comarques gironines. Per què? Doncs perquè aquesta tarda, a partir de les 5-6 de la tarda, començaran a formar-se núvols, sobretot per les comarques de la Garrotxa i el Ripollès, i es formaran tempestes que afectaran a finals de tarda, principis de vespre. Poden arribar també a la Costa Brava, aquestes tempestes, o fins i tot desplaçar-se una mica més cap al sud, tocant la Selva. A la resta del territori, al Pirineu i Prepirineu, alguns núvols, no esperem pluges per aquell sector, i a la resta de Catalunya, sobretot a l'interior i també a les comarques tarragonines, molt de sol i tranquil·litat. Les temperatures màximes superaran els 30 graus a quasi arreu.
0: Gràcies, Sergi. L'Hospital de la Vall d'Hebron ha atès més de 500 dones en la seva consulta específica per a dolor pelvià crònic.
2: La xifra s'ha conegut en el 10è aniversari des de la seva obertura. Aquest departament tracta una patologia que afecta més dones que homes, que sovint costa de diagnosticar i que requereix un abordatge multidisciplinari.
0: I en marxa aquesta hora la Diada Castellera de Sant Magí.
2: Amb l'actuació de les quatre colles de la ciutat de Tarragona i que podeu seguir des de la vostra televisió local o bé per streaming a través de la plataforma La Xarxa Més.
0: En uns minuts connectarem en directe amb la plaça de les Cols per conèixer de primera mà com s'està desenvolupant aquesta jornada castellera i en cultura el Festival de Cap Roig tanca la 26a edició.
2: 8 dels concerts han exhaurit les entrades i en total s'han assolit els 46.000 espectadors, unes xifres que reivindiquen el festival com una de les cites imprescindibles de l'estiu que aconsegueix mantenir l'interès del públic i dels artistes nacionals i internacionals.
0: I en esports, el nou Barça es presenta avui davant l'afició en el trofeu Joan Gamper a Joan Barberà.
4: A partir de les 7 de la tarda, al Camp Nou es farà la presentació de la plantilla 2026-2027 amb la gran novetat del migcampista Rodri. A les 8 es jugarà el partit del Gamper contra l'Al Ahly.
0: El control de sol Lluís Sánchez, a la coordinació José Gallardo i Artau Bellavista, i qui us parla Marc Pijuan, passen gairebé 4 minuts de 2:45.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: És la nostra portada d'avui. El govern català ha licitat l'estudi informatiu per construir la primera fase de l'eix transversal ferroviari que anirà de Lleida a Martorell. La infraestructura que vol executar el govern ha de connectar el Segrià i Girona sense passar per Barcelona.
2: El projecte contempla una estació d'alta velocitat al Vallès i que els AVE procedents de Madrid entrin a la capital catalana per la Sagrera, mitjançant un nou ramal entre Martorell i Mollet.
0: En té més detalls en aquesta crònica de TV la Paula Marco.
6: 17 anys després, la Generalitat torna a fer un pas endavant per posar en marxa l'eix transversal ferroviari, un tren que hauria de connectar Lleida i Girona sense passar per Barcelona. L'estudi de la primera fase ha estat encarregat a l'empresa pública Ifercat. La idea és que el tren surti de Lleida cap a Igualada i des d'allà es bifurqui en dos ramals, un cap a Martorell, al Vallès, i cap a l'estació de Barcelona Sagrera i un altre cap a Manresa, Vic i Girona. Un projecte molt necessari, segons ha explicat la consellera de Territori, Sílvia Paneque.
1: Un encàrrec d'inici i de posar en marxa un eix transversal ferroviari absolutament necessari en termes d'equilibri territorial, però també en termes de moviment de mercaderies a Catalunya.
6: Amb més de 250 quilòmetres de via, el Ministeri de Transports planteja l'eix com a línia d'alta velocitat, mentre que la Generalitat vol que també hi passin trens de mercaderies per tal de no dependre només del corredor mediterrani. Les obres, però, van per llarg i es preveu que no comencin fins al 2030.
0: L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha evitat valorar la possibilitat que els AVE procedents de Madrid entrin a la ciutat per l'estació de la Sagrera.
2: Sí que ha destacat, però, que Barcelona està fent un salt endavant endavant en matèria ferroviària amb les obres de la Sagrera i la remodelació de l'estació de Sants.
7: Nosaltres ara estem molt concentrats en acabar la gran obra ferroviària de la ciutat de Barcelona, que serà l'estació de l'AVE de la Sagrera, i evidentment les obres que estan avançant a bon ritme també de l'estació de Sants. Jo crec que és molt important recordar que estem vivint un moment de salt d'escala molt necessari amb el transport de rodalies i també de llarga distància i d'alta velocitat, que és que tindrem en un termini de 2-3 anys les dues estacions més importants de la ciutat al màxim nivell possible.
0: Qui ha mostrat satisfacció després de conèixer aquesta notícia és Fèlix Larrosa, l'alcalde de Lleida.
2: El Paiancap considera que la posada en marxa del projecte serà beneficiós per la ciutat i l'ajudarà a ser més competitiva.
8: Que l'eix transversal ferroviari ens atansa a nosaltres a molts indrets. Ens atansarà a molts indrets el dia que això estigui en marxa, no? Però, entre altres coses, també vull recordar que el pla transversal ferroviari preveu la connexió de l'aeroport de l'Alguaire amb la xarxa ferroviària, que sempre he considerat que és clau. I fixeu-vos bé, totes les noves implantacions industrials necessiten estar a prop d'infraestructures de comunicació.
0: I no deixem Lleida, perquè allà la segona nit amb un dispositiu policial especial desplegat al parc sobre les vies, Balàfia, el Clot i Pardinyes, ha acabat amb 39 joves identificats.
2: Mossos i Guàrdia Urbana mantindran aquest dispositiu durant tota la setmana, després que divendres passat comencessin 3 nits seguides d'aldarulls amb enfrontaments. En l'operatiu d'aquesta matinada, els agents també han decomissat 7 vehicles de mobilitat personal.
0: UAU, Lleida Ràdio, Judit Castellà.
9: El segon tinent d'alcalde de la Paeria, Carlos Enjuanes, ha remarcat la tranquil·litat d'aquesta segona nit amb el dispositiu activat i ha posat l'èmfasi en la comunitat pakistanesa.
10: Aquí hi ha una qüestió que és un control. El Castro també ho sap potser millor, aquest dispositiu, que és el control i a nivell de seguretat i garantir la seguretat, i després hi ha la part de mediació, de conscienciació i de resolució del problema. Aquesta és la que s'està treballant. En aquest sentit, i acabo, ja sí que a nivell dels lideratges que ho apuntàveu de la comunitat pakistanesa, que potser no està tan, com diria, organitzada, o almenys clarament organitzada, sí que és veritat que hi ha un contacte paral·lel que s'ha fet a nivell d'una federació que englobe bastant, quan dic a nivell, és de Barcelona, a nivell de Catalunya, per tant també ara justament estic en contacte amb aquesta federació per una mica també poder-nos reunir, poder traslladar el missatge a la comunitat en general.
9: D'altra banda, sobre l'incendi al carrer Ballestrés, en Juanes ha garantit que des de l'Ajuntament s'oferirà un acompanyament a totes les famílies, començant per la reunió d'aquest dimecres.
5: Notícies en xarxa.
0: 8 minuts passen de 2:15 a 3. Avui dimecres està previst que toqui sostre el nou pic de calor.
2: Protecció Civil ha activat l'alerta per calor intensa. Al Pla de Lleida i a l'interior de les Terres de l'Ebre es poden superar els 40 graus. L'afectació general, però, es preveu des del matí fins al vespre a comarques del Ter Sud, Ponent, Catalunya Central i Litoral, i prelitoral Sud i Central.
0: I en paral·lel es manté en situació de prealerta l'Infocat davant l'elevat risc d'incendi forestal.
2: La prealerta afecta especialment les comarques del Priorat i la Ribera d'Ebre, on el perill d'incendi forestal és molt alt. El Pla Inuncat també està activat en situació de prealerta per la previsió de pluges intenses des d'aquesta tarda i fins divendres, amb previsió de xàfecs que poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts i anar acompanyats de tempesta.
0: Us ho explicàvem també en titulars. La consulta específica per a dolor pelvià crònic de l'Hospital Vall d'Hebron ha atès més de 500 dones des de la seva obertura, ara fa 10 anys.
2: Aquesta unitat tracta una patologia que afecta més dones que homes, que sovint costa de diagnosticar i que requereix un abordatge multidisciplinari.
0: Ens en dona més detalls el nostre company Arnau Vidal.
11: Des de fa 11 anys, la Pilar conviu amb el dolor pelvià crònic, un dolor persistent situat sota el melic i entre els malucs d'una durada superior a 6 mesos. És més prevalent en dones que en homes i pot ser resultat de múltiples causes, com ara l'endometriosi, el part o infeccions que provoquin inflamació de la pelvis. En molts casos aquesta malaltia costa de diagnosticar i és per això que els professionals alerten els pacients perquè no esperin a consultar-lo. Ho detalla el doctor Jordi Sabadell, de la unitat de sòl pelvià i uroginecologia del Vall d'Hebron.
12: El més important és no arribar a aquests 6 mesos de criteri diagnòstic, perquè sabem que com més temps persisteix el dolor, existeixen fenòmens de que parlem de sensibilització central i també de sensibilització pelvi-perianal, que el que faran és que la resposta al tractament cada cop sigui pitjor.
11: La consulta específica del Vall d'Hebron, de la qual la Pilar és pacient, ha atès més de 500 dones des de la seva obertura el 2016 i en rep 18 setmanals. Ofereix un abordatge multidisciplinari amb professionals de ginecologia, rehabilitació, anestesiologia, fisioteràpia, psiquiatria, cirurgia colorectal i neurofisiologia, tot plegat per millorar la vida de pacients com la Pilar, que defensa que cal parlar obertament de la malaltia.
13: Ho ha d'explicar, encara que sigui la família, els amics, a qui sigui. Tu quan tens un mal de cap, dius, quin mal de cap tinc? Però quan em fa mal la vulva, tu calles. I jo crec que s'ha de dir.
11: Cada tractament és individualitzat.
0: Gràcies, Arnau. I l'empresa Nipro invertirà 25 milions d'euros a Lleida per construir una nova planta per solucions per la hemodiàlisi. La multinacional japonesa, que actualment compta amb seu a Mollerussa, preveu instal·lar el polígon industrial de Torre-Soler. UAU Lleida Ràdio, Carla Serrano.
14: Aquest dimecres al matí, Fèlix Larrosa ha explicat en una atenció als mitjans de la paeria de quina manera impactarà aquest projecte en termes d'ocupació, que comptarà amb una superfície de 24.795 metres quadrats.
15: Es tracta d'una operació que tindrà un impacte directe en l'ocupació. El projecte preveu una ocupació directa total de 74 persones, incorporant noves perfils professionals gràcies a aquesta inversió.
14: En aquest sentit, la Rosa ha subratllat que el passat 9 de juny, mitjançant decret d'alcaldia, la paeria va qualificar Nipro com a projecte d'interès estratègic local, fet que ha permès agilitzar el procés burocràtic per tirar endavant el projecte. Des de la multinacional han destacat que la nova planta permetrà disposar d'un espai més modern, eficient i preparat per assumir el creixement futur de la companyia. També han expressat la voluntat de reforçar la col·laboració amb la Universitat de Lleida, mitjançant pràctiques, formació dual i doctorats industrials.
0: És moment ara de repassar altres notícies destacades del dia en format més breu. El Ministeri de Joventut i Infància gestiona per la via d'urgència el trasllat a la península d'uns 500 menors d'edat que continuen a Ceuta.
2: El pla preveu l'acollida vinculant i solidària de totes les comunitats autònomes o l'acolliment familiar. També s'estudien, però, altres fórmules, com ara que la cura i l'acolliment dels menors més vulnerables, entre els quals les nenes, sigui a càrrec d'ONGs de la península. El Ministeri de l'Interior eleva a 2.158 el nombre de menors que continuen a la ciutat autònoma després d'entrar-hi el 30 i el 31 de juliol.
0: Els Mossos d'Esquadra han detingut 7 persones per falsificar i gestionar empadronaments fraudulents a Tortosa.
2: Una operació conjunta dels Mossos i la policia local de Tortosa. Els detinguts se'ls acusa de 23 fets delictius, entre els quals destaquen la falsedat documental, l'estafa i contra el dret dels ciutadans estrangers. La investigació es va iniciar arran de denúncies presentades per l'Ajuntament.
0: I 6 persones intoxicades a Caldes de Malavella per la mala combustió d'un generador.
2: Els bombers de la Generalitat han hagut de comprovar els valors de monòxid de carboni i han efectuat maniobres de ventilació de la casa. El SEM ha activat 4 ambulàncies i ha traslladat els 6 intoxicats, tots en estat menys greu, a l'Hospital de Mataró.
0: Minut i 3:15, hora per saber si segueix en marxa aquesta dia de Castellera de Sant Magí a Tarragona, on hi actuaven les 4 colles de la ciutat, els Xiquets de Tarragona, la colla jove Xiquets de Tarragona, Xiquets del Serrallo i la colla Castellera Sant Pere i Sant Pau. Allà hi tenim els companys de Tarragona Ràdio. Tere Ortega, bon dia.
16: Bon dia, segueix. A prop de 3 hores de Castells, a la plaça de les Cols, els Xiquets de Tarragona han segellat la seva diada més rodona, la millor de la seva història, i ja han tancat la seva actuació en aquesta diada de Sant Magí amb el 4 i el 5 de 8 i el 2 de 7 descarregat. La jove de Tarragona ha portat a plaça un gama extra, el 2 de 9 amb forri manilles i després un intent desmuntat de 5 de 9. Han completat finalment aquesta construcció res fa uns minuts en la tercera ronda de la seva actuació. Els Xiquets a Tarragona i ja han decidit que aniran a una quarta ronda després que quedessin intent el 3 de 9 en folre. Els matalassers sí que han descarregat el 7 de 8 i el 4 de 9 en folre a la primera i segona ronda. I els castellers de Sant Pere i Sant Pau també han fet fins ara una bona diada a l'espera de la que serà la seva tercera ronda amb un 5 de 8 i 4 de 8 amb agulla. La diada continua arrencat a les 12 del migdia a la plaça de les Cols amb la catedral de fons en una bonica estampa per aquest dimecres de festa major a la ciutat de Tarragona, avui a Sant Magí.
0: Gràcies, Tere, per aquesta darrera hora. Una diada, per cert, que podeu seguir des de la vostra televisió local o per streaming a través de la plataforma La Xarxa Més. L'estiu és moment de festes majors. Ara marxem fins a Tàrrega i és que el Parc de Sant Eloi ha acollit aquest matí la celebració de la tradicional festa de Sant Magí, organitzada per l'Associació dels Amics de l'Arbre i la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Tarragona. Ens ho explica la Mariona Fígols de Ràdio Tàrrega.
17: La festa de Sant Magí arrenca a les 9 del matí amb la missa i la venda del càntir d'aigua beneïda del santuari de Sant Magí de la Brufaganya, a la qual la cultura popular hi atribueix virtuts miraculoses. Roser Sala, membre de l'Associació dels Amics de l'Arbre, ha destacat la jornada d'aquest matí.
18: La nostra festa dedicada als magins, de gran tradició a Tàrrega, i una festa que es composa de dos parts. Una part totalment tradicional, hi ha la venda dels cantirets, i aquí hi ha molta, molta tradició. Aquest any tenim també, després d'un concert, el Petit Comitè, i canten a capella. Són un grup de 7 persones, jo crec que agradarà, estem amb ganes de que ens sorprengui.
17: Després d'un esmorzar popular, la festa continua al vespre amb una parcel·la de música a l'ermita del parc. En aquest entorn, el grup Petit Comitè interpretarà diverses cançons amb 7 veus masculines i femenines. A més, la vetllada inclou un sopar amb més de 200 assistents i un espectacle lumínic a càrrec de Pau Farreny.
0: I tot a punt perquè comenci la festa major de Sant Bartomeu a Roda de Barà, que comença, de fet, demà dijous. Tot i això, s'han fet un bon grapat d'actes previs adreçats a tots els públics. Roda de Barà Ràdio, Sònia Camí.
19: La Festa Major de Sant Bartomeu de Roda de Barà arrencarà aquest dijous 20 d'agost amb l'obertura de la zona firal, on fins al dia 25 s'hi faran concerts, DJs, bingos musicals i altres. Diumenge, vigília de Sant Bartomeu, la família Nogués protagonitzarà el toc de vigília des del campanar. A la tarda arribarà el pregó, que enguany pronunciarà Maria Fe Vives Boronat, i durant la jornada hi haurà reconeixements, premis, cultura popular, música i espectacles. Dilluns 24, dia de Sant Bartomeu, serà la jornada més tradicional, amb les matinades, el seguici, la processó del Pa Beneit, la missa solemne, la benedicció de les coques, els goigs i la rifa de la coca del goig. Sobre el Pa Beneit ens en parla la regidora de Cultura, Teresa Ferrer.
20: Es venerà el patró i es fa aquesta benedicció, la benedicció de les coques del pa, i llavors perquè la gent pugui gaudir doncs, de lo que és el pa beneït, que del beneit que nosaltres diem, no?
19: Dimarts 25 arribarà el final de la festa amb activitats infantils, bitlles, havaneres, rom cremat, també batucada i un espectacle piromusical.
0: I avui, dimecres, a 9:45 del matí, respectant l'horari tradicional i previst, ha començat a la plaça de la Vila de la Festa Major de Vilafranca, un moment que dona el tret de sortida a la venda del programa, l'estampa i el regal. Des de Ràdio Vilafranca, Eric Guijarro.
21: La capta, com sempre, ha començat amb l'encesa de 5 voladors i el toc de gralles a la plaça de la Vila. El primer dia de la capta també ha comptat amb una tartana i un cavall, que han acompanyat els més de 100 voluntaris pels carrers de la Vila per vendre, casa per casa, el programa, l'estampa i el regal. Escoltem a dos dels membres del quintet d'administradors de la Festa Major d'enguany, Susana Jordán i Roger Santacana.
22: El segon obsequi que tenim a la caixa és el seguici animat, que és petites explicacions de cada bany, on tenim un visor que a la que bellugues lateralment sembla que el ball estigui ballant.
23: Tenim l'altre obsequi, que és la fusta, molt útil per totes les llars i cuines, per tallar el que faci falta, fuet, embotit, formatge, amb el logo de la Festa Major.
21: Més d'un centenar de persones han col·laborat enguany per fer possible la capta, que s'iniciava pels vols de les 10 del matí per tal de repartir el programa porta per porta.
0: Moment ara per la cultura. I us expliquem que el Festival de Cap Roig ha tancat la 26a edició amb grans xifres, uns indicadors que reivindiquen el festival com una de les cites imprescindibles de l'estiu i que aconsegueix mantenir l'interès del públic. Ens ho explica des de Televisió Costa Brava en Joan Parareda.
24: 8 concerts amb les entrades exaurides i la xifra de més de 46.000 espectadors. Així ha tancat la 26a edició al Festival de Cap Roig, uns indicadors que demostren que són una de les cites imprescindibles de l'estiu al Baix Empordà. Es reivindiquen com un festival eclèctic que aconsegueix mantenir l'interès del públic i dels grans artistes. Juli Guiu és el director del festival.
25: Bueno, la veritat és que ha sigut una molt bona edició, ha sigut de les millors d'aquests 15 anys que estem nosaltres. Hem superat les 46.000 entrades venudes.
24: Aquest estiu hi han passat noms que ja són gairebé imprescindibles a Cap Roig, com Rosario i Mica. També hi ha hagut artistes que han debutat, com Amaya i Rick Astley. Pel futur, el repte és mantenir i superar l'afluència de públic i tancar artistes que fa anys que se'ls resisteixen. Asseguren que de cares al pròxim estiu hi ha noms que fa més de 5 anys que els van al darrere. De fet, ja tenen 6 artistes tancats pel 2027.
0: I a Manresa, el Festival Microscopia celebrarà la seva setena edició del 28 al 30 d'agost amb nou obres efímeres que fusionen art i natura. La proposta també incorpora una nova escultura permanent de l'artista Rufino Mesa, dedicada al poeta José Agustín Goytisol. Ens ho explica des de Canal Taronja Central la Laura Mitjans.
2: El Camí Vell de Rajadell i el Pla de la Mina es convertiran del 28 al 30 d'agost en un escenari a l'aire lliure per la setena edició del Festival Microscopies. La proposta integrada en la Festa Major de Manresa fusiona art i natura amb nou obres efímeres i una nova escultura permanent de l'artista Rufino Mesa. El festival, impulsat per l'Ajuntament de Manresa i el Centre d'Art Contemporani, el Forn de la Calç, vol posar en valor el patrimoni natural i paisatgístic de l'Anella Verda. Les instal·lacions efímeres s'han creat específicament per l'entorn i conviden els visitants a descobrir el paisatge des d'una nova perspectiva. L'obra permanent, titulada Aigua i dedicada al poeta José Agustín Goytisolo, està creada amb un granit negre de Bielorússia, aigua del Guadiana i coure. Entre les obres efímeres d'aquesta edició hi ha propostes d'Anna Crespo, Núria Balcells, Edgar Massagú, Eduard Baulida, Maria Giró, Mercè Vinyallonga i Mònica Alonso, entre d'altres.
0: El Festival de Cap Roig ha baixat la persiana, però segueix en marxa el Festival de la Porta Ferrada, que viu avui una de les grans nits amb Nile Rodgers en Chic.
2: Acompanyats per Ben Harper and The Innocent Criminals, compartint cartell al Guíxols Arena, una doble cita internacional amb molt de funk, soul i rock.
0: I abans dels esports, un apunt luctuós, i és que ha mort a l'edat de 74 anys Delfina Maya, integrant de Los Amaya.
2: Juntament amb el seu germà José, Los Amaya són un dels grans noms de la rumba catalana. El duet va crear clàssics com ara Bete o aquesta que escoltem, Caramelos. Los Amaya també formen part de la història de Barcelona. Van tocar la cerimònia de cloenda dels Jocs Olímpics del 92 amb Peret i Los Manolos. El grup també va participar en el documental El Ventilador, coproduït per La Xarxa.
0: Set minuts per arribar al punt de les 3, moment dels esports. Que ens porta en Joan Barberà. El nou Barça es presenta avui davant l'afició en el trofeu Joan Gamper. Bon dia, Joan.
1: Bon dia, Marc. A partir de les 7 de la tarda, al Camp Nou es farà la presentació de la plantilla 2026-2027. La gran novetat, Rodri. I a les 8 es jugarà el partit del Gamper contra l'Al Ahly egipci. Rodri, sens dubte, és el gran atractiu de la festa prèvia. El migcampista madrileny espera ajudar a l'equip blaugrana i a joves futbolistes, com és el cas de Marc Bernal.
3: Que vengo a sumar, no a aportar solo como jugador individual, sino lo que pueda transmitir al resto de mis compañeros, y en el caso de Marc, que tiene una progresión espectacular, es un chico que pasó por una lesión grave, pero que se ha repuesto de manera increíble y que, bueno, que espero ayudar todo lo que pueda y enseñarle lo que estime.
1: El tècnic alemany del conjunt català, Hansi Flick, es mostra molt satisfet per l'arribada al Barça del millor jugador del darrer Mundial.
4: Of course, it was a big opportunity.
6: Per descomptat, és una gran oportunitat per nosaltres tenir a Rodri. Tots n'estàvem convençuts al 100%, perquè és un jugador fantàstic. A més, aporta coses especials a qualsevol equip, i per mi és fantàstic tenir-lo aquí a Can Barça. Crec que és el millor 6 per controlar el partit, però també ajuda molt en defensa i sap fer moltes coses. Guanyar duels aeris és molt important per nosaltres i, per descomptat, eleva el nivell de tots els jugadors.
4: Of course, increase every level of the play.
1: Avui aquest Joan Gamper, a partir de les 8 del vespre, al nou Camp Nou. A la segona divisió, el tècnic del Girona, Quique Álvarez, ja no vol parlar de la situació de Sigankov, jugador que, recordem, no va voler jugar en la primera jornada, segons va manifestar el propi entrenador. Avui, en la roda de premsa prèvia al partit d'aquest divendres a Còrdoba, sí que ha valorat la situació encara amb el mercat obert, amb la intenció de nous fitxatges, de completar la plantilla i també de baixes.
5: La situació cada any es parla del mateix. Jo crec que la situació del mercat obert quan comença la Lliga pues, provoca aquestes coses, no? A vegades són més portables i a vegades menys. I no és fàcil, està clar. Jo no m'amagaré. És bueno, parlar molt amb ells, veure i tu escollir qui pensis que està més connectat amb l'equip en aquell moment, no?
1: Les paraules de Quique Álvarez, que avui ha parlat en aquesta prèvia, recordem, divendres el Girona afronta la segona jornada de la segona divisió al camp del Córdoba, en una categoria de plata, on el Centre d'Esport Sabadell avui presenta dues de les seves novetats d'aquesta temporada, un Sabadell, l'equip de Ferran Costa, que jugarà diumenge a les 7 de la tarda al camp del Castelló, segona jornada. El conjunt arlequinat es va estrenar amb un empat sense gols al camp de l'Sporting de Gijón en la primera jornada en el retorn a segona divisió. Més futbol per destacar que la Copa de la Reina avui s'ha fet el sorteig de la primera eliminatòria. Hi haurà duel català entre l'AEM Lleidatà i l'Europa. Recordem que el Barça i l'Espanyol encara no entraven en competició en aquesta eliminatòria. Per cert, avui a les 7 de la tarda hi ha amistós entre l'AEM i el Barça B. I en futbol masculí, avui s'ha disputat un partit amistós. El resultat final, Barça B 1, Europa 0. I en hoquei sobre patins, és notícia, la destaquem, l'Igualada, vigent campió de l'hoquei Lliga Masculina, ha anunciat en el dia d'avui la renovació i la continuïtat, per tant, del tècnic Marc Montaner.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a les 3. Nosaltres ho deixem aquí i ens retrobem demà. Bona tarda.

0: 3CAT Info.
1: Bona tarda, són les 3. Avui serà l'últim dia que els termòmetres arribaran als 40 graus a Catalunya. Després, els mapes donen una treva de com a mínim 10 dies. Mentrestant, Protecció Civil manté activada l'alerta per calor intensa, alhora que també hi ha avisos per pluges i tempestes en diferents punts del territori. A França, l'onada de calor actual suma 22 dies i és la segona més llarga en la història del país. A Alemanya, amb les temperatures més normalitzades, l'aigua del Rin continua sota mínims i els pagesos demanen ajudes davant d'una collita de blat que va a la baixa. Una de cada dues residències d'avis de Barcelona no té aire condicionat a les habitacions. La patronal busca solucions davant les nits cada vegada més caloroses. Un estudi de la Universitat Pompeu Fabra i Drets Socials alerta que la calor extrema provoca més mortalitat entre les persones grans dependents que viuen en residències que no pas les que són a casa. El govern espanyol prepara el trasllat de 500 nenes migrants de Ceuta cap a la península perquè les acullin diverses ONGs. El PP hi està en contra i reclama el retorn en bloc de tots els infants cap al Marroc. Els experts recorden que cap normativa permet devolucions col·lectives. El govern català recupera gairebé 20 anys després l'eix transversal ferroviari, un nou traçat d'alta velocitat que connectaria Lleida amb Barcelona passant pel Vallès, on hi hauria una nova estació. A més, el projecte estudia l'entrada dels AVE per la Sagrera. Pressió a Zelensky amb la petició del ministre destituït de Defensa perquè hi hagi eleccions enmig de la guerra a Ucraïna. El president ucraïnès ha sumat avui un altre mal de cap, una investigació per corrupció que ha fet caure l'exsotscap de la seva oficina. Es triplica el nombre d'avortaments espontanis a Gaza en l'últim semestre. Les dones embarassades tenen un estat de salut delicat a causa de les condicions de vida imposades pels israelians i els hospitals no donen l'abast. Malgrat la situació, la majoria de dones volen quedar-se embarassades.
0: Esports.
2: El Barça s'estrena al Camp Nou amb la disputa del Gamper contra l'Al Ahly egipci a les 8 del vespre. Rodri, que s'ha entrenat aquest matí, no s'espera que jugui avui. Cancelo encara no s'ha fet oficial, el partit és a les 8 del vespre, a partir de les 7 la transmissió a la TDT de Catalunya Ràdio. L'Espanyol ha presentat avui Vanja Đarković com a nou jugador de l'equip. El central eslové de 26 anys arriba procedent del Zenit de Sant Petersburg com a cedit. Monchi, director esportiu de l'Espanyol, ha dit que encara han d'incorporar un extrem. I el ciclista d'ull estrell Abel Balderstone, fins ara al Caja Rural, fitxa per l'equip Emirates, que té Tadej Pogacar com a cap de files.
1: Pel que fa al temps, tarda en punts de calor. Els 40 graus es podran assolir o superar lleugerament en observatoris de Ponent i comarques pròximes. S'esperen alguns ruixats al Pirineu, però poques complicacions a la resta. Demà comença un descens de la temperatura. De moment, demà, aquesta caiguda de les temperatures serà lleu, serà discreta i es farà més evident divendres i ja es notarà amb més força cap al cap de setmana.
0: 3CAT Info.
1: Ara passen 3 minuts i mig de les 3 de la tarda. A aquesta hora us informa en directe Eloi Barrera. Protecció Civil ha activat l'alerta del Procicat per calor intensa i calor nocturna que afectarà bona part del territori. Avui és l'últim dia.
3: Sintonitza Ràdio Arbúcies. 107.6 FM.
4: La teva veu, la teva ràdio.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 35 graus i una humitat del 32%.

0: Any notes, Brennan?
1: Les cançons de la teva vida, les escoltes aquí.
2: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.

0: Bona tarda, són les 4. Tallada a aquesta hora l'autopista AP7 en els dos sentits de la marxa a l'altura de Gelida, a l'Alt Penedès, per l'incendi d'un camió que circulava cap al sud. La incidència està deixant cues de 8 quilòmetres en sentit Tarragona i 10 quilòmetres més en sentit Barcelona. El govern espanyol prepara el trasllat de 500 nenes migrants de Ceuta cap a la península perquè les acullin diverses ONGs. El PP hi està en contra i reclama el retorn en bloc dels infants al Marroc. Els experts recorden que cap normativa permet devolucions col·lectives. Avui serà l'últim dia que els termòmetres arribaran als 40 graus a Catalunya. Després, els mapes donen una treva de com a mínim 10 dies. Mentrestant, Protecció Civil manté activada l'alerta per calor intensa, alhora que també hi ha avisos per pluges i tempestes en diferents punts del territori. A França, l'onada de calor actual suma 22 dies i és la segona més llarga en la història del país. A Alemanya, amb les temperatures més normalitzades, l'aigua del Rin continua sota mínims i els pagesos demanen ajudes davant d'una collita de blat que va a la baixa. Una de cada dues residències de Barcelona no té aire condicionat a les habitacions. La patronal busca solucions davant les nits cada vegada més caloroses. Un estudi de la UPF i Drets Socials alerta que la calor extrema provoca més mortalitat entre les persones grans dependents que viuen en residències que a casa. El govern recupera gairebé 20 anys després l'eix transversal ferroviari. És un nou traçat d'alta velocitat que connectaria Lleida amb Barcelona passant pel Vallès, on hi hauria una nova estació. A més, el projecte estudia l'entrada dels AVE per la Sagrera. A Lleida falten veterinaris i clíniques que estiguin obertes de forma permanent. Fins ara hi havia un hospital veterinari privat, però ha hagut de tancar per manca de personal. Malgrat que no hi ha centres oberts les 24 hores, sí que es pot recórrer a veterinaris que atenen les urgències. La Diada Castellera de Sant Magí a Tarragona celebra una jornada d'èxit amb les colles locals assolint castells de gamma alta. La jornada ha acabat amb el pilar de 6 aconseguit per la Jove de Tarragona.
1: Esports.
0: Pel que fa als esports, el Barça s'estrena al Camp Nou aquesta temporada amb la disputa del Gamper contra l'Al Ahly egipci a les 8 del vespre. S'espera que Rodri, l'últim fitxatge blaugrana, no jugui avui. A partir de les 7, la transmissió de la TDT a Catalunya Ràdio. L'Espanyol ha presentat avui Vanya Darkuš com a nou jugador de l'equip. El central eslové, de 26 anys, arriba cedit procedent del Zenit de Sant Petersburg. Monchi, director esportiu blanc i blau, ha dit que encara han d'incorporar un extrem. Avui es juga l'Atlètic de Madrid-Màlaga, corresponent a la primera jornada de la Lliga. I destaquem també que el ciclista d'Ullestrel, Abel Balderston, fins ara al Caja Rural, fitxa per l'equip d'Emirates, que té Tadej Pogačar com a cap de files. I pel que fa al temps, tenim diversos observatoris que ja han arribat o superat els 40 graus a aquesta hora. Tarda de calor, un cop més, molt intensa.
2: Les cançons de la teva vida les escoltes aquí.
3: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
4: Tenim a Arbúcies una temperatura de 36 graus i una humitat del 37%.

0: Rescat Info.
1: Bona tarda, són les 5. Ja s'ha reobert parcialment l'autopista AP7 a l'altura de Gelida, l'Alt Penedès, després que l'incendi d'un camió que circulava cap al sud tallés completament la circulació en els dos sentits de la marxa. En sentit sud hi ha, de moment, un carril obert dels tres i en sentit nord ja s'ha restablert del tot la circulació en aquest punt de l'autopista AP7. El govern espanyol prepara el trasllat de 500 nenes migrants de Ceuta cap a la península perquè les acullin diverses ONGs. El PP hi està en contra i reclama el retorn en bloc dels infants al Marroc. Els experts, però, recorden que cap normativa permet devolucions col·lectives. Avui serà l'últim dia que els termòmetres arribaran als 40 graus a Catalunya. Després, els mapes donen una treva de com a mínim 10 dies. Mentrestant, Protecció Civil manté activada l'alerta per calor intensa, alhora que també hi ha avisos per pluges i tempestes en diferents punts del territori. El govern català recupera, gairebé 20 anys després, la idea d'un eix transversal ferroviari, un nou traçat d'alta velocitat que connectaria Lleida amb Barcelona passant pel Vallès, on hi hauria una nova estació. A més, el projecte estudia l'entrada dels AVE per l'estació de la Sagrera, Barcelona. Augmenta la pressió al president ucraïnès Zelensky amb la petició del ministre destituït de Defensa perquè hi hagi eleccions en plena guerra. El president ucraïnès ha sumat avui un altre mal de cap, una investigació per corrupció que ha fet caure la sotscap de la seva oficina. La Diada Castellera de Sant Magí a Tarragona celebra una jornada d'èxit amb les colles locals assolint castells de gamma extra. La jornada ha acabat amb el Pilar de Sis aconseguit per la Jove de Tarragona.
2: Esports. El Barça s'estrena al Camp Nou aquesta temporada amb la disputa del Gamper contra l'Al Ahly Egipci a les 8 del vespre. A partir de les 7, la transmissió de la TDT de Catalunya Ràdio. S'espera, però, que Rodri, l'últim fitxatge blaugrana, no jugui avui. L'Espanyol ha presentat Vanja Drakušić, el central eslové, com a nou jugador de l'equip. Arriba cedit del Zenit de Sant Petersburg i Monchi, director esportiu, ha dit que encara han d'incorporar un extrem. I el ciclista d'Ullastrell, Abel Van der Stone, fins ara al Caja Rural, fitxa per l'equip Emirates, que té Tadej Pogacar com a cap de files.
1: I pel que fa al temps, últim dia de màximes que arribin o superin els 40 graus. Aquesta tarda tindrem calor intensa i xafogor marcada sobretot a la costa. També hi haurà alguna nuvolada i algun ruixat al Pirineu i al Massís dels Ports. Demà, com dèiem, comença aquest discret i progressiu descens de la temperatura. No serà fins divendres i sobretot el cap de setmana, quan ho notarem de manera més clara.
0: Trescat Info.
1: Ara passen poc més de 3 minuts a les 5 de la tarda. Aquesta hora us saluda en directe Eloi Barrera. L'executiu de Pedro Sánchez treballa en l'acollida de 500 nenes immigrants des de Ceuta i cap a la península. Tot i el rebuig frontal del Partit Popular, la Moncloa no necessitarà el vistiplau dels seus governs autonòmics perquè seran les ONGs qui donaran sostre a aquestes menors. Els populars insisteixen que cal expulsar en bloc tots els que van entrar irregularment a la ciutat autònoma a finals de juliol. Informa des de Madrid, Paula Brujats.
3: És una mesura provisional i d'urgència. La prioritat és treure de Ceuta les nenes en risc amb el...
4: Estàs escoltant Ràdio Arbúcies, l'emissora de la Vall del Montseny.
5: 107.6 FM.
6: Tenim a Arbúcies una temperatura de 35 graus i una humitat del 42%.

0: Rescat Info. Bona tarda, són les 6. El govern espanyol prepara el trasllat de 500 nenes migrants de Ceuta cap a la península perquè les acullin diverses ONGs. El PP hi està en contra i reclama el retorn en bloc dels infants al Marroc. Els experts recorden que cap normativa permet devolucions col·lectives. Les farmacèutiques Moderna i Merck haurien provat amb èxit una vacuna contra el melanoma que ajudaria a controlar l'expansió d'aquest càncer de pell. Després d'anunciar els resultats preliminars del medicament, les accions de Moderna s'han disparat més d'un 100% a la borsa. Les temperatures han arribat avui als 41 graus al sud del país, però a partir de demà ja s'espera que afluixi lleugerament la calor. Amb tot, Protecció Civil manté activada l'alerta per calor intensa, alhora que hi ha avisos per pluges i tempestes en diferents punts del país. La meitat de les residències de Barcelona no tenen aire condicionat a les habitacions. La patronal busca solucions davant les nits cada vegada més caloroses. Un estudi de la UPF i Drets Socials alerta que la calor extrema provoca més mortalitat entre les persones grans dependents que viuen en residències que no a casa. El govern recupera gairebé 20 anys després l'eix transversal ferroviari, un nou traçat d'alta velocitat que connectaria Lleida amb Barcelona passant pel Vallès, on hi hauria una nova estació. A més, el projecte estudia l'entrada dels AVE per la Sagrera. La Diada Castellera de Sant Magí a Tarragona celebra una jornada d'èxit amb les colles locals assolint castells de gamma alta. La jornada ha acabat amb el Pilar de Sis aconseguit per la Jove de Tarragona.
1: Esports. El Barça torna al Camp Nou després de les vacances amb el trofeu Joan Gamper. El partit contra l'Al Ahly egipci començarà a les 8 del vespre. Abans, a partir de les 7, la presentació de l'equip i la transmissió a la TDT de Catalunya Ràdio. L'Espanyol ha presentat avui Vanja Darkušić com a nou jugador de l'equip. El central eslové arriba cedit del Zenit. Monchi, director esportiu, ha dit que encara han d'incorporar un extrem. I avui l'Atlètic de Madrid debuta a la Lliga a les 9 contra el Màlaga i el seu president Enrique Cerezo ha dit que Julián Álvarez no està en venda.
0: I pel que fa al temps, últim dia de màximes arribant o superant els 40 graus. Tarda de calor intensa i xafogor marcada a la costa. Alguna nuvolada i algun ruixat al Pirineu i als ports. Demà s'inicia un discret descens de la temperatura. No serà fins divendres i sobretot el cap de setmana quan ho notarem de manera més clara.
1: Trescat Info.
0: Passen 3 minuts i mig del punt de les 6 de la tarda, és dimecres 19 d'agost del 2026. A aquesta hora us informa Anna Escura i Aixàs.
1: Trescat Info. Trescat Info.
0: Escolteu aquest testimoni d'una noia migrant, la Wafae, de 28 anys, que va sortir del Marroc fins a Ceuta i que porta setmanes evitant els perills que es troba al carrer.
2: Hi ha molts homes que intenten agafar-te per tenir sexe.
3: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
4: La teva música, el teu ritme.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 32 graus i una humitat del 51%.

0: Rescat Info.
1: Bona tarda, són les 7. El govern espanyol prepara el trasllat de 500 nenes migrants de Ceuta cap a la península perquè les acullin diverses ONGs. Des del PP, Alberto Núñez Feijóo insisteix que s'ha de retornar al Marroc de la primera a l'última persona, menors inclosos, dels que van entrar a la ciutat a finals de juliol. Els experts, però, recorden que cap normativa empara les devolucions en bloc. Les farmacèutiques Moderna i Merck haurien provat amb èxit una vacuna contra el melanoma que ajudaria a controlar l'expansió d'aquest càncer de pell. Després d'anunciar els resultats preliminars del medicament, les accions de Moderna s'han disparat més d'un 100% a la borsa. Els termòmetres han arribat avui als 41 graus al sud del país, però a partir de demà es preveu que baixin les temperatures. Amb tot, fins divendres hi ha avisos per tempestes en diferents punts de Catalunya. Un nou informe internacional apunta que el Mediterrani s'escalfa més ràpid que la mitjana mundial. Aquest estiu ha estat fins a 6 graus per sobre de l'habitual. El govern català recupera gairebé 20 anys després l'eix transversal ferroviari. És un nou traçat de l'alta velocitat que connectaria Lleida amb Barcelona passant pel Vallès, on hi hauria una nova estació. A més, el projecte estudia l'entrada dels AVE per la Sagrera. Donald Trump diu que es reunirà amb el president de Corea del Nord, Kim Jong-un, abans d'acabar l'any. El president nord-americà ha dit que s'entén molt bé amb el dictador nord-coreà i que mentre això passi tot anirà bé. Trump, per cert, ha detallat que el règim comunista de Pyongyang disposa de 57 armes nuclears. Es triplica el nombre d'avortaments espontanis a Gaza en l'últim semestre. Les dones embarassades tenen un estat de salut delicat a causa de les condicions de vida imposades pels israelians i els hospitals no donen l'abast. Malgrat la situació, la majoria de dones volen quedar-se embarassades. La Diada Castellera de Sant Magí a Tarragona celebra una jornada d'èxit amb les colles locals assolint castells de gamma extra. La jornada ha acabat amb el Pilar de 6 aconseguit per la Jove de Tarragona.
0: Esports.
2: El Barça torna al Camp Nou després de les vacances amb el trofeu Joan Gamper. El partit contra l'Al Ahly egipci començarà a les 8 del vespre i acaba d'arrencar la presentació de l'equip i la transmissió a la TDT de Catalunya Ràdio. L'Espanyol ha presentat avui Vanya Darkušić com a nou jugador de l'equip. El central eslové de 26 anys arriba cedit procedent del Zenit de Sant Petersburg. Monchi, director esportiu blanc i blau, ha dit que encara han d'incorporar un extrem. Avui l'Atlètic de Madrid debuta a la Lliga a les 9 contra el Màlaga i el seu president, Enrique Cerezo, ha dit que Julián no està venda. El Girona anuncia la renovació del jove defensa central de 17 anys, Holmes Júnior, fins al 2029.
1: I pel que fa al temps, avui serà ja l'últim dia d'aquestes temperatures màximes que arribin o que superin fins i tot els 40 graus. Aquesta tarda, però, mantenim aquesta calor intensa, aquesta xafogor marcada a la costa. També hi haurà alguna nuvolada i algun ruixat al Pirineu i al Massís dels Ports. De cara a demà, com dèiem, s'inicia un discret descens de la temperatura. No serà fins divendres i, sobretot, el cap de setmana, quan ho notarem ja de forma més clara.
0: Rescat Info.
1: Ara passen gairebé 4 minuts de les 7 de la tarda. Aquesta hora us saluda en directe Eloi Barrera. L'executiu de Pedro Sánchez treballa en l'acollida de 500 nenes immigrants de Ceuta cap a la península. Tot i el
3: tenim a Arbúcies una temperatura de 30 graus i una humitat del 59%.

0: Rescat Info. Bona tarda, són les 8. Alberto Núñez Feijóo insisteix que cal expulsar al Marroc de manera immediata tots els menors migrants que són a Ceuta des de finals de juliol. El líder del PP ho ha dit al costat del president de la ciutat autònoma, que assegura que encara no ha rebut instruccions del govern espanyol per posar en marxa el trasllat de 500 nenes migrants cap a la península. Les farmacèutiques Moderna i Merck haurien provat amb èxit una vacuna contra el melanoma que ajudaria a controlar l'expansió d'aquest càncer de pell. Després d'anunciar els resultats preliminars del medicament, les accions de Moderna s'han disparat més d'un 100% a la borsa. Els termòmetres han arribat avui als 41 graus al sud del país, però a partir de demà es preveu que baixin les temperatures. Amb tot, fins divendres hi ha avisos per tempestes en diferents punts de Catalunya. I un nou informe internacional apunta que el Mediterrani s'escalfa més ràpid que la mitjana mundial aquest estiu. Ha estat fins a 6 graus per sobre de l'habitual. El govern recupera gairebé 20 anys després l'eix transversal ferroviari, un nou traçat d'alta velocitat que connectaria Lleida amb Barcelona passant pel Vallès, on hi hauria una nova estació. A més, el projecte estudia l'entrada dels AVE per la Sagrera. Donald Trump diu que es reunirà amb el president de Corea del Nord, Kim Jong-un, abans d'acabar l'any. El president nord-americà ha dit que s'entén molt bé amb el dictador nord-coreà i que mentre això passi tot anirà bé. Trump ha detallat que el règim comunista de Pyongyang disposa de 57 armes nuclears. Es triplica el nombre d'avortaments espontanis a Gaza en l'últim semestre. Les dones embarassades tenen un estat de salut delicat a causa de les condicions de vida imposades pels israelians i els hospitals no donen a l'abast. Malgrat la situació, la majoria de dones volen quedar-se embarassades. La plaça Rovira ha guanyat el concurs de carrers guarnits de la Vila de Gràcia de Barcelona amb una decoració dedicada a Antònia Font. És un dels 23 carrers i places que s'han guarnit per a les festes de Gràcia d'aquest any.
1: Esports.
2: El Barça torna al Camp Nou després de les vacances amb el trofeu Joan Gamper. El partit contra l'Al Ahly egipci comença en aquests moments. Abans s'ha presentat l'equip a la gespa del Camp Nou davant l'afició. I podeu seguir el partit a la transmissió de la TDT de Catalunya Ràdio. L'Espanyol ha presentat avui Vanya Darkušić com nou jugador de l'equip. El central eslové de 26 anys arriba cedit procedent del Zenit de Sant Petersburg i Monchi, el director esportiu blanquiblau, ha dit que encara han d'incorporar un extrem. Avui l'Atlètic de Madrid debuta a la Lliga a les 9 contra el Màlaga i el seu president, Enrique Cerezo, ha dit que Julián no està en venda i el Girona anuncia la renovació del jove defensa de 17 anys, Holme Júnior, fins al 2029.
3: I pel que fa al temps, últim dia de màximes arribant o superant els 40 graus. La nit tornarà a ser tropical i puntualment serà tòrrida a la costa. Dijous començarà a baixar la temperatura. Es notarà més a l'interior, al Pirineu i al Prepirineu i menys a la façana litoral. Temps més insegur, alguna gota a la costa al matí i més ruixats a la tarda i al vespre.
1: Trescat Info.
3: Passen 4 minuts del punt de les 8 del vespre.
4: Ràdio Arbúcies.
5: 107.6 FM.
6: Tenim a Arbúcies una temperatura de 30 graus i una humitat del 60%.

0: Escolta'ns per internet i també els dispositius Alexa amb la millor qualitat de so.
1: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 27 graus i una humitat del 76%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 24 graus i una humitat del 87%.

0: sense por, ràpid que s'acaba el temps.
1: Informació, proximitat, música...

Tenim a Arbúcies una temperatura de 23 graus i una humitat del 83%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 22 graus i una humitat del 84%.